0: tardor canvia els colors de la natura i també els de casa teva. Rams de tardor, flors de temporada i plantes d'exterior que transformen les seves fulles i omplen de color casa teva. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Descobreix també els nostres tallers de tardor i apunta't per gaudir d'aquesta nova temporada amb nosaltres. La tardor posa el color, tu poses la resta. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de Centres de Jardineria.
1: Tu espacio de logopedia y psicología. Queremos acompañarte en tu camino. Nexum. Atendemos a niños, jóvenes y adultos. Nexum, espacio de logopedia y psicología. Calle Rafael Casanova, 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al teléfono 673-511-669 o entra en nexumespailogopediapsicologia.com.
2: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.

0: Quédate en su voz, sonido de Leire Martínez tras abandonar la oreja de Van Gogh. No le va mal, ¿eh?
1: Una Mar FM.
0: Jan Kaminska de vegades se separen. Jan Kaminska es fan a sobre d'una bicicleta. Així ho traslladaven als Blau Mut el 2012 o amb un àlbum meravellós anomenat El Turista.

Todo un clásico que no puede faltar en este sábado por la mañana de Radio Juntos, en directo a las 10 y 33 minutos. Manolo García con sus pájaros de barro. Col·laboració magnífica, la cassona dels Ginestar, amb qui estaràs, en aquest cas amb el Nil Moliner, un tema de pop melòdic que parla del desamor i de com costa oblidar una exparella.

0: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors: sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar el web fabregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quant fa?
3: Quant fa que no entres a la teva catedral?
4: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
5: Quant fa?
6: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
2: Som-hi?
6: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
7: Et consideres un sibarita del bon cafè? El museu que faltava a Barcelona ha inaugurat, per als molts cafeters, més de 2.000 peces, biblioteca més de 1.200 llibres. Gaudeix del cafè que més t'agrada a la zona de cafeteria. Pots adquirir el teu cafè d'especialitat en gra o molt, a punt per consumir a casa. Venda d'espelmes, sabons i articles relacionats amb el cafè. Museu del Cafè Barcelona, possiblement el museu més gran del món en aquest sector. Via la Llatana 36, al costat de la catedral. Obert tots els dies de l'any. Més informació a museodelcafé.com.
8: De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
9: Atascaburras.
8: ¿Qué?
9: Atascaburras.
8: ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
9: Eso es.
8: Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
10: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
11: Oh, yeah. Una Mar FM.
12: Es

0: Van ser molt valents, es van atrevir amb l'èxit del Sahal, Take On Me, de la banda noruega Aha, un tema que destaca per ser una adaptació oficial, precisament en català, del mític èxit dels 80 d'aquesta banda escandinava. Lexus Sent On Me, una cançó que ara mateix compleix 20 anys i que, per cert, després, anys després de publicar-se, també vam poder escoltar una versió amb el Sexeni, amb els Bone Twice, amb els Trama, amb Julia Bloom i amb Gigi Ross, entre d'altres.
1: Vive tu día a día haciendo tus compras en el Mercado de la Salud. Más de 50 paradas están disponibles para ti. Los productos que necesitas a diario están en el Mercado de la Salud. Servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Amplia combinación con el transporte público. Autobuses y metro harán que tus compras sean más fáciles. Mercado de la Salud, Avenida Marqués de San Mori, frente a la parada del metro de la línea 10, Badalona.
2: Montar un moble sense discutir es complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
0: Recuperando este clásico ya mismo de Amy Stewart, No Con Boots, a las 11:45, Radio en directo, sábado por la mañana, sábado te con Pizarrote.

0: 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
1: Si lo hacemos por ay, ay, ay, ay, ay, no me importa que puedan hablar, ay, ay, ay, ay, ay.
2: Una Mar FM.
3: Chica de Santander, no te voy a dejar escapar.
2: La radio que marca la diferencia.
4: Escucha lo que más suena.
2: Una Mar

0: Unamar, la ràdio con más éxitos.
1: Unamar FM. El teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum. Atenem a infants, joves i adults. Nexum. Espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al telèfon 673-511-669 o entra a nexumespailogopediapsicologia.com.
2: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
3: Va, quant fa?
4: Quant fa que no entres a la teva catedral?
5: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
6: Quant fa?
7: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
3: Som-hi?
7: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.

0: Nona Mar FM.
1: Joies que ja no es posa i les té abandonades en un calaix, tregui-li profit. Aconsegueixi la màxima valoració per disposar d'efectiu immediatament. Senyor Antonio, compres joies antigues, or, plata, rellotges, herències d'any sense utilitzar-les? Senyor Antonio, anells, penjolls, coberteries, canelobres... Senyor Antonio, visita a domicili sense compromís. Telèfon 600 84 63 28. Truqui ara al 600 84 63 28.
2: Vinilo 90 3.0 con Xavi Santana los sábados noche de 11 a 12.

0: son las 6. Las 6.
1: Los éxitos que van contigo. On Amor.
2: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
3: Más Durán, empresa constructora, presenta su nueva promoción para este 2026. 20 pisos grandes de 2 a 4 habitaciones. Bajos con jardín más 3 pisos de alto. Los de la tercera planta, dúplex. Acabados de máxima calidad. Zona comunitaria con piscina. En la mejor zona residencial de San Quirze del Vallès. Avenida Països Catalans. Junto a estación Ferrocarrils de la Generalitat. El precio incluye 2 plazas de parking y trastero. Más Durán, desde 1989, haciendo realidad su sueño. Visitas concertadas al 640-262-664 o entre en masduran.es.
4: Una Mar FM. Sube el volumen y dale follow a nuestros perfiles.

0: Bàsiques, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors: sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar el web fabregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
1: Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-286152. Recuerda, 648-286152. Vuelve a disfrutar de la vida.
2: Únete a la mayoría.
3: Una Mar FM.
4: Y súmate a la mejor fiesta de cada fin de semana.

Els 90, això és Jordi Casas House, no cal dir si el programa es diu Jordi Casas House, que em dic Jordi Casas, i res, que com és habitual, us donem les gràcies per estar aquí, a l'altre cantó, doncs, escoltant tota aquesta música house i música electrònica, sigui, per exemple, a través del podcast de Apple Podcast, també de iVox, o bé de YouTube. També saludem els companys i companyes que ens escolteu en línia, o bé des de, per exemple, aquests altaveus intel·ligents, o bé, per exemple, el que és el més habitual encara avui dia, hi ha moltíssima, moltíssima gent que escolta la ràdio, a que no sabeu des d'on, des de la ràdio. Per tant, saludem els companys i companyes que m'esteu sentint des de la FM, a llocs com el Ripollès, a l'Empordà, a la Selva Gironina, Girona Capital, el Gironès, a Malleu i l'Osona, també, per exemple, el Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona de Ceba, àrea metropolitana, el Bages, l'Anoia, Lleida, terra ferma, terres de Ponent, incloent els companys del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. També, com no, els companys i companyes que escolteu Jordi Casas House des d'Andorra, o bé Formentera i Ibiza, o bé...

From Me, que es va editar als anys 80. Ella ens va deixar el 2003. Es deia Nina Simone. I Solomon, un home que remixa i punxa 80s, ha remixat aquest Take Care of Business.

Molt bé, senyor Jordi Casas, House i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a moc, així, o fent un jingle. Jordi Casas,

punxant viu i en directe. Això és Jordi Casasaus. Era Nina Simone World Song Remix de Android. Per cert, ara mateix m'agradaria comentar-vos que aquest programa també s'escolta des de Miami. Hi ha un noi que sembla James Bond, es diu Ovi.

aparèixer fa molt poc en exclusiva. Ens el vam passar, el vaig punxar per a vosaltres i ara hi tornem perquè és boníssima. A més, han sortit ara, posteriorment, darrers remixes de diferents artistes i productors. Home, aquest senyor té un radio show, es diu Drum Code, es diu directament Adam Beyer, i aquest és el remix de We Come One de Faithless. Rollo, Maxi Jazz, en Pau Descansi, i Sister Bliss, Faithless, We Come One.

amb Ruiza, amb una cançó que es deia Break the Cycle, donant pas a Echoes from the 90s amb Desmond Samuel featuring Atlantic Ocean.

0: cases, que estic aquí tota sola, amb unes ampolletes d'aigua mineral i res més.
1: Back in the days.

0: bum, bum, tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal, amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres. La mare que us va aferracar.
1: Wait a minute, my... Girl, oh, shit!
2: Jordi Casas House.
1: But I said...

d'aquest programa. Es diuen Earth and Days i això, Turn Up the Pace. Baby Bass, from Manila.

projecte Earth and Days. Us deixo amb aquesta bonica cançó de Jonas Blue i Who, directament des de Malta, un home que ens passa un munt de promos i cançons exclusives per a vosaltres. Doncs res, ens hi retrobem la propera

és altra cosa que aquella cançó de Mojo de l'any 2000 que es deia Lady, d'aquella manera vilment samplejada.

0: Jordi Casas House.
1: Jordi Casas, estic tip i posant la ràdio i només sento carregador.